0: armen estan? Tant que bon?
1: Quina més ràdio, no?
0: Oh, és bé. Els nàfrutes tu. Va, placa. Didi!